0: y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
1: Que nos recomienda hoy Pepa Blanes.
2: El policiaco es el mejor género para pasar un rato frente a la televisión. Lo sabe bien Nicole Kidman, la actriz lleva tiempo produciendo las series que protagoniza y buscando papeles protagonistas a sus 60 años que tengan recorrido y claroscuros. Así ha llegado a Escarpeta, serie estrenada en Amazon Prime Video.
3: Me refería a tu primer caso de hace unos años, que parece que vuelve a la palestra. A mí no me gustaría que ese cajón de mierda explotara. Mancharía tu, hasta ahora, intachable reputación.
2: En ella se conjugan muchos elementos llamativos. Y es que está basada en las populares novelas policiales de Patricia Cornwell, que lleva 29 libros siguiendo a esta forense e investigadora. Es el personaje de Nicole Kidman, a quien acompaña un elenco consistente como Bobby Cannavale, Jamie Lee Curtis o Simon Baker. Y también su creadora, Liz Sarnoff, que ha trabajado en series como Perdidos o Barry y que encima aquí apuesta por el thriller, que siempre es un valor seguro en la televisión.
4: Yo, la doctora Kay Scarpeta, juro solemnemente que con lealtad e imparcialidad desempeñaré todas las tareas.
2: Lo más curioso es la decisión de dividir la serie en dos líneas temporales separadas por 28 años, que hacen ver la historia en distintas perspectivas.
1: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
5: Hoy por hoy, Ontinyent Baidal Baida. Tomás Marín.
6: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dimarts, és 4 d'agost. Ontinyent continua presumint de ser la ciutat de més de 20.000 habitants amb l'índex de criminalitat més baix de tota la Comunitat Valenciana. Una dada que torna a posar també aquest valor de la coordinació d'escoles de seguretat en unes setmanes que venen carregadetes d'activitats. Ja saben, arriben les festes de moros i cristians, la Setmana Gran. Avui toca també estar pendents de la visita institucional a la residència Hospital Beneficència d'Ontinyent. Repassarem l'última hora de les programacions festeres. Ja saben, molts municipis estan gaudint dels seus dies grans i mirarem una jornada més cap al cel, perquè la calor continua sent protagonista i les altes temperatures tornaran a marcar-la. La resposta la té el nostre meteoròleg, Lluís Francesc. Bon dia.
7: Hola, Tomàs. Molt bon dia. Temperatures variables durant els pròxims dies a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Les mínimes segueixen per damunt dels 20 graus. Nits de component tropical poc conciliadores de la som, de moment. Este dimarts esperem una jornada estable, assolejada, càlida, puig a la temperatura màxima. Ull, tenim avisos per altes temperatures de la EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, a l'interior sud de la província de València. Els vents bufaran variables, amb predomini de la component marítima, la humitat carregarà més la calor. El dimecres baixen les temperatures de nou, els valors màxims ja es queden per davall dels 35 graus, la nuvolositat serà creixent amb les hores, no descartem algun ruixaet i els vents marcaran la component marítima com a predominants i així estaran durant els pròxims dies.
6: En aquests moments la temperatura Ontinyent és de 23 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre 18. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 24 a Bèlgida i 26 a Otos.
8: Sense això? Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, moros i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a viure les nostres festes patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.
9: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
10: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
6: L'Ajuntament d'Ontinyent ha coordinat amb els diferents cossos de seguretat el dispositiu especial per a les pròximes festes de moros i cristians. La Junta Local de Seguretat també ha fet balanç del primer semestre de l'any, amb dades que consoliden Ontinyent com la ciutat de més de 20.000 habitants amb la menor taxa de criminalitat de la Comunitat Valenciana. Entre les dades més destacades, es robatoris habitatges del disseminat han baixat un 42%, i també s'han reduït els delictes i els robatoris en domicilis, tot i que augmenten les estafes informàtiques.

0: És aquelles persones que fan possible una celebració plena de tradició, emoció i convivència. Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial Festes Patronals de Bèlgida. En directe a Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Viu la festa amb nosaltres, perquè les Festes Patronals de Bèlgida també s'escolten a la Ser.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: por hoy. Ràdio Ontinyent.
1: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajuda a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
2: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall, este verano disfruta ilimitadamente.
3: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
4: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
5: Visita'ns en Integra Deco Studio, Avenida Vicente Boluda, Palop 28 de Benigana.
6: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no. Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión con el nuevo conjunto de toboganes Jungle Rey. 135 metros, iluminación inmersiva, espectaculares. Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
7: ¿Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
9: Ràdio Ontinyent.
0: Hoy por hoy.
10: We won't see more. Getting ready for the journey. We're gonna start the show.
0: Con Pedro Blanco.

0: Radio Ontinyent.
1: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
2: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
3: Esto sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapemas colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Bèlgida ja viu les seues festes patronals i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser t'ho contarem en directe. Este dijous, 6 d'agost, de 12 i 20 a 2 del migdia, no et perdes el Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. Emissió en directe des de la Casa de la Música de Bèlgida. Durant el programa parlarem amb els protagonistes de les festes, representants municipals, carres festers i totes aquelles persones que fan possible una celebració plena de tradició, emoció i convivència. Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser, espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Viu la festa amb nosaltres, perquè les festes patronals de Bèlgida també s'escolten a la SER.
5: Et sona la marca Ser Empresarios?
6: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
5: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
6: I què cal fer per apuntar-se?
5: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com. Busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
7: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Alfonsina, y el mar es una de las canciones más bellas que existen, y en esta versión de Silvia Pérez Cruz, pues todavía más bonita. Nos vamos a ir marchando. Para ti, que mañana, prontito por la mañana, volverás a la conserjería de este edificio en el que trabajas y que te vas a aburrir un poquito, porque para ti y para todos los demás, volvemos mañana a las 6 en Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Hoy por Hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a una nova edició d'Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, d'este dimarts 4 d'agost. I com cada dia, vos acompanyarem amb tota l'actualitat de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida, fins a les 2 del migdia. Avui tindrem un programa marcat per la cultura, per l'ambient cada vegada més intens de les festes de Morts i Cristians d'Ontinyent i, com sempre, per l'actualitat dels nostres pobles. També parlarem de bones notícies que arriben al Palomar amb un projecte de futur molt important. I també ens acostarem a Otos, que ja viu de ple les seues festes patronals, una de les cites més destacades del nostre calendari festiu de la Vall d'Albaida. Tot això junt amb l'actualitat informativa de la comarca i la millor companyia fins a les 2 de la vesprada. I comencem, com cada dia, amb la predicció de l'horatge, saludant al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc. Bon dia, Lluís.
5: Hola, Carme, molt bon dia.

0: Esperem una situació d'estabilitat a la major part de la península amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats. I per als nostres interessos avui tenim avisos per altes temperatures este dimarts a Cia Ontinyent i a la vall del Vall de les Mínimes segueixen per damunt dels 20 graus. De moment, en el dia d'avui esperem una jornada estable, assolitjada, càlida i amb molt bascosa. Puja la temperatura màxima, valors ull que estan rondant o per damunt dels 38 graus. Els vents bufen variables amb predomini de la component marítima. El dimecres baixen les temperatures, valors màxims ja que es quedaran al voltant dels 35 graus. La nuvolositat serà creixent amb les hores, no descartem algo de precipitació i els vents marcaran la component marítima de nou com a predominants.
1: Moltes gràcies, Lluís. Tomàs Marín, bon dia.
2: Bon dia, Carmen, què tal?
1: Baixen les temperatures.
2: Ui.
1: Què
2: però
1: significa això?
2: Això serà un oasis enmig del desert.
1: No sé. Ha dit Lluís que temperatures en torn als 35 graus de màxima.
2: Sí, i estem així en aquests moments a la comarca, perquè a Ontinyent justament en tenim 35 graus. A la comarca la temperatura es troba al voltant dels 32 que marca Bocairent i els 36 que marca Albaida. I com sempre, per donar-te dos exemples per situar geogràficament les temperatures, en tenim 33 graus a Salem i 34 al municipi de l'Olleria. Temperatures respectuoses.
1: Temperatures respectuoses. Vinga, anem a la picaeta.
3: Hoy por hoy on tinguem Vall d'Albaida. La picaeta.
1: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada el arroz que fa... I no anem a saludar a ningú més, Tomàs?
2: No, està mano a mano. Mama, millor dit.
1: Que raro, eh?
2: Se fa estrany.
1: Es fa raro, fa sí.
2: Ja, esta és la tercera setmaneta des que vaig tornar de vacances i sempre estic amb altra persona. Estes dues últimes setmanes amb el bo d'Esteban, que esperen que estigui gaudint de les vacances, i amb tu esta setmaneta. I ja, si no res, ja ve el nostre compi Miguel Coll.
1: Bueno, i de si no res, com jo deia a l'inici, tenim les festes de morts i cristians ahir i estarem els quatre, eh?
2: Estarem
1: ahir al pie del canyon, com
2: clar
1: sempre. Sí. Farem els nostres programes especials, ja vos aniríem contant cosetes. No sé si Esteban ha fet algun spoiler, perquè
2: algo
1: ell
2: dit,
1: encanta fer spoiler.
2: Per ahí, No però, recordo bueno, exactament el què, però vamos.
1: Ahir estarem, ahir estarem.
2: Nicotisa, que ha fet un spoiler. Spoiler, eh? Nicotisa. Però bueno, spoiler el que teníem que fer nosaltres, ara.
1: Ai,
2: que ho pensem.
1: Ai, tens raó.
2: De,
1: anem a dir-ho.
2: Del que va passar d'ací dos dies al nostre oi por
1: el
2: dijous.
1: Carmen. Bueno, ja portem dient pràcticament moltes setmanes que durant el mes de juliol i d'agost són molts els pobles de la nostra comarca que entren en les seues festes patronals i de morts i cristians. Doncs este dijous nosaltres estarem a Bèlgida, perquè allí se celebren les seues festes patronals, i estarem fent una programació especial. Estarem tant Tomàs com jo per acompanyar-vos des de les 12:20 fins a les 2 del migdia.
2: Crec que no està mai en Bèlgida.
1: No està mai en Bèlgida.
2: Per que te fas una idea. Crec que mai. Me sorprèn, la veritat, perquè som molts municipis que sí, de la comarca,
1: sí,
2: pues, que hem visitat.
1: Sí, i a més és que estan propers.
2: Quan eres menudet, clar, i com estan ben prop, fent bolos per ací, per allà. Però bueno, aquesta cop volo en Bèlgida i crec que tinguem un programa molt xulo per davant. A mi em fa molta il·lusió anar a Bèlgida,
1: sí,
2: la veritat.
1: La veritat que molt xulo. Anem
2: sempre
1: a
2: fer ràdio al carrer, fer ràdio en directe fora
1: això
2: de l'estudi, sempre està guai i sempre és una al·licient que es motiva, la veritat. I més en festes.
1: Home.
2: Crec que sí.
1: Que
2: és que empre ahir de dinaret i tot, eh?
1: Home. Que no t'estranyi.
2: No sé jo com estarà,
1: si algú ens convida per allí a dinar.
2: Ja has de soltar la picaeta, eh? Ja has de soltar.
1: Vinga, va, anem a fer un xicot de repàs del contingut que tenim preparat per a l'Oi por Oi d'avui. En uns minutets saludarem a Àlex Borrell, Wisi, que públicament li demanem disculpes perquè ahir no van tindre temps, però bueno, tindrem Wisi a Àlex Borrell, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, per a fer un balanç de la programació de Cultura de Barri, que ha portat música, cinema i espectacles a diferents punts de la ciutat, a diferents barris de la ciutat durant l'estiu, i també parlarem de la programació cultural de la tardor, encara que estem en estiu, de la tardor i del concert d'Ismael Serrano, que serà per al pròxim 25 de setembre al Teatre Txegaray, l'única parada de la seva gira a un municipi de la província de València, serà al setembre, encara queda, però bueno, per a fer un poc de goleta i que els nostres oients puguen adquirir aquestes entrades que ja estan a la venda. I com bé deia, anem a parlar de festes, de les festes de morts i cristians, perquè queda, Tomàs, què queda? Pràcticament
2: no
1: 10 dies.
2: Sí, si no recorde mal...
1: Pràcticament 10 dies, sí. Mira, encara tinc així el calendari de juliol. que no l'han girat.
2: Canvial. Més mal que no he dit res, perquè estava mirant juny.
1: Jo estava mirant el calendari i dic, no enquadra, perquè este cap de setmana no, però el cap de setmana que ve ja tenim molts actes,
2: sí,
1: ja tenim molts actes festius de...
2: Si no recordo malament, diumenge ja tenim el pregó.
1: Ja tenim agenda festera. Doncs avui estarà així als nostres estudis Miguel Ángel Fita, membre de la Junta de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, per a que ens conte un poquet com estan avançant aquests preparatius per a la Setmana Gran de les Festes i els últims detalls de l'organització, el ball dels llauradors, també tenim el matinal dels nostres majors i sobretot com es viu el compte enrere i com va aquesta venda de cadires.
2: Exacte, que aquesta és la clau i atents. Crec que tothom està molt atent a això. Però bueno, recordar que també tindran una puntabilitat de venda d'entrades també en persona, o sigui, que no tinguin cap tipus de problema, sobretot per a la gent major, que no sàpiga accedir a aquesta plataforma de venda d'entrades per a l'entrada on estan les tribunes, que no es preocupen, que també tenen una cita que després recordarem per a poder adquirir les seues entrades.
1: Més cosetes, i en clau comarcal parlarem amb Jordi Guibel, alcalde del Palomar, perquè el municipi ha fet un pas endavant en la compra d'uns terrenys on es construirà la futura residència per a persones majors. Ho han fet gràcies a una subvenció de la Diputació de València de 300.000 euros, així que volem preguntar-li a l'alcalde quins són els pròxims passos en un projecte tan important.
2: Està guai, Palomar
1: és un poble menut i comptar amb una residència de majors.
2: Desconeixes una població més envellida, al mesure que sí, és la tendència que tenim,
1: sí,
2: que tinguem a nivell comarcal.
1: És el que parlem moltes voltes, no? De despoblament, sí. de molts pobles menuts que tenim a la nostra comarca. Més de la meitat tenen menys de 1.000 habitants, i el que tu deies, poca natalitat, la gent va fent-se major, la població és envellida i hi ha que donar aixòs serveis a la nostra gent gran.
2: Més segur és que no es quedi tan sols en el Palomar, sinó que els municipis del voltant puguen també accedir a aquest tipus de residència.
1: Més cosetes, com avui és dimarts, farem una nova edició de Ser Comarca, ens acompanyarà Tomàs Marín amb tota l'actualitat informativa dels nostres 34 pobles i acabarem amb Vines Alfonso, l'alcaldessa d'Otos, per a que ens conte quina és la programació que tenen preparada per a les festes d'Otos.
2: Avui tenen disfresses.
1: Ja va en marxa.
2: Avui tenen disfresses. El passat cap de setmana va ser la nit de l'olla, també va ser l'entrada. És a dir, que ja tenen els dies carregats. Ahir va ser el concert de la seva unió musical. Avui crec que a partir de les 7 de la vesprada. Si no, després en el Ser Comarca us contarem més agenda. Però bueno, que és la nit de disfresses.
1: Te ho saps de memòria ja,
2: De tant de llegir-ho. Tinc totes les programacions ahí impreses, vaig llegir-me-les tots els dies i la veritat és que, vamos, que tenen per a donar i vendre.
1: Exactament.
2: Si volen actes més religiosos, però a la volta passen de religiosos a més lúdics, se poden anar a Benicolet, en allà la de Malfri, crec que estan i tenien baquetes. Per altra banda, Guadasequies també té avui, si no recordo mal, jocs tradicionals. O sigui, que tenen de tot, que no tenen queixa.
1: Per a tota la gent que estiga de vacances, que no tinga que matinar, no?
2: Sí, exacte. Matinar sobretot. Això és la pitjor.
1: Vinga, Tomàs, anem amb l'hora 14. Què és el que ens pots avançar respecte a continguts?
2: Doncs este matí, la veritat és que s'ha saltat la sorpresa, perquè són dies estranys pel que fa a la informació, perquè... És una tendència, sobretot dels periodistes, que diguem molt això de que en estiu comencen vacances, tanquen associacions, ja no tenim el mateix contacte, doncs, per exemple, amb consistoris, perquè també tenen el seu període estival, el seu període de vacances,
1: igual que nosaltres,
2: i costa un poc més traure les notícies.
1: Sí.
2: Inclús en alguns setmanes que costen molt, no? Moltíssim. Però, bueno, avui ha arribat una que succés, no? La veritat és que no són de les que ens agraden contar, o tenen disponible a web de Ràdio Ontinyent, també a l'app de la cadena Cercis Selecció en Ràdio Ontinyent, ha sigut detesa una dona de 26 anys per presumptament agredir a la seva exparella amb una arma blanca. Estem pendents d'aquesta informació, estem recopilant tota la mateixa i al nostre hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida us contarem l'última hora d'un dia on han arribat les dades de l'atur. A nivell de la Comunitat Valenciana les coneguem. Per exemple, de l'últim trimestre d'enguany també van conèixer el balanç que es va fer des de UGT País València. Doncs venim a conèixer com ha quedat el passat mes de juliol a la nostra comarca. Si ha baixat, si ha pujat l'atur, ja ho veurem. També es va celebrar esta setmana l'Assemblea General del COR, ja saben, el Consorci de Residus, que agafa la nostra comarca, la Vall d'Albaida. Anem a explicar què és el que va passar en aquesta assemblea i què s'ha aprovat. Important, això de residus. També ens anem a centrar en... anirem municipi per municipi, parlarem de l'escola lúdico-educativa del municipi de Bocairent, ens farem ressò d'aquesta entrevista del Palomar, a més dels altres temes que tenim en el nostre Avui Por Hoy On Tinyent, la Vall d'Albaida, i com no, farem la parada en aquesta meravellosa agenda que tenim per a gaudir avui, a banda de fer, com sempre, aquesta crònica esportiva.
1: Algun apuntet esportiu que vulguis avançar per avui?
2: Pues mira, al web de Radio Ontinyent ja tenen disponible l'entrevista que li vam realitzar ahir a l'entrenador del Bocairent, a Miquel Úbeda. Per a tots els aficionats bocairentins, bocairentines, i també a la gent que li dic jo malalta del futbol, que li encanta i seguís qualsevol esdeveniment d'aquest tipus. Vam parlar amb l'entrenador, ja saben que és un any especial per a ell, després de l'ascens de tercera a segona valenciana. Hem parlat del projecte, de fitxatges, de renovacions i de com s'ha plantejat la pretemporada. Recordar-los que este dijous, per la vesprada, reben al municipal de Bocairent, a l'Ontinyent 1931. Partit amb fins solidaris. Ja saben que fa poc van conèixer la notícia d'un vell de Bocairent, de Josep Porto, que va partir d'una malaltia molt, molt forta, i estan realitzant-se diverses iniciatives, així que una d'aquestes serà la mateixa, i és un partit en l'esportiu molt interessant. Miquel Úbeda, ja saben que el Bocairent comença el seu camí per la segona valenciana amb este primer partit, i per altra banda, l'Ontinyent 1931 continua preparant la nova temporada amb Rubén Sanz com a entrenador. Aliciente esportiu i també aliciente solidari, benèfic, molt important. Ajudar, recaudar i anar al municipal de Bocairent este dijous.
1: Perfecte, Tomàs, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Esperen un ratet.
2: En un ratet.
1: Per a ser comarca. Gràcies.
2: Vinga, fins ara.
1: Adeu. I ara anem a fer una xicoteta pausa i passem amb la primera de les entrevistes.
4: Sense això... Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, moros i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a viure les nostres festes patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.
5: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
6: Hoy por hoy en Tinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
1: Continuem en directe, 12:34 minuts del migdia, i anem a parlar d'Ontinyent, perquè el municipi ha fet un balanç positiu de la programació estival Cultura de Barri, una iniciativa que impulsa l'Ajuntament i que durant els mesos de juny i juliol ha portat música, cinema, jazz i també espectacles a diferents punts de la ciutat, a diferents barris, amb l'objectiu de poder apropar la cultura a tota la ciutadania. La programació ha inclòs una quinzena d'activitats en places i espais públics, amb cites destacades com el concert extraordinari de les tres bandes de música d'Ontinyent dins del centenari del Mestre Ferrero, també el Festival d'Ontillàs o el cicle Cultura a la Fresca. Paral·lelament, la ciutat ja mira també cap a la tardor amb un dels grans noms de la temporada cultural. És que el 25 de setembre el Teatre Txegaray acollirà el concert d'Ismael Serrano, que farà Ontinyent l'única actuació d'aquest 2026 en un municipi de la província de València, des de la seva gira. Així que anem a saludar ja a Àlex Borrell, el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, per a fer este balanç i també conèixer com es prepara Ontinyent i la regidoria de Cultura de cara a la tardor, quan passa l'estiu. Àlex, bon dia, què tal? Àlex, ens escoltes? Pareix que hem perdut la connexió amb el regidor, a veure si podem retomar-la.

0: veure si podem retomar la connexió amb el regidor. Àlex Borrell, bon dia, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Ens escoltes? Ara? Sí, ara sí, perfectament.
1: Ah, bon dia,
0: la tecnologia que de vegades es juga mal les passades. Moltes gràcies. Àlex, estàvem parlant d'eixe balanç de cultura de barri. Quin balanç fas com a regidor de cultura d'esta edició d'enguany?
1: Doncs estem molt contents de la resposta de la gent, perquè la veritat que la majoria de les activitats han omplit les places, els parcs de les diferents activitats que hem fet als diferents barris de la ciutat. No? Un poc la idea sempre al juliol és apropar la cultura als diferents barris, de la mà també de les associacions culturals de la ciutat, i un any més la resposta ha sigut molt bona i estem molt contents per això.
0: Uh-huh. Un dels objectius, com bé dius, és portar la cultura als diferents barris. Creus que ja està consolidada aquesta idea de fer diferents activitats en els diferents barris de la ciutat?
1: Sí, jo crec que ja portem molts anys amb aquesta línia de treball i sempre unim un poc l'estiu d'Ontinyent, per exemple, amb l'estiu musical de l'agrupació musical d'Ontinyent, que enguany també ha sigut un èxit amb 5 concerts en diferents barris. Han tingut també la cloenda, la visita, en este cas, en el Teatre Txigarai del trompetista Rubén Simeó, que va ser un concert espectacular, i totes les seues formacions també van actuar en diversos dies. Després l'ontijàs, no? L'ontijàs dels últims dos dijous del mes de juliol, sempre també ho associem al Festival Ontijàs, i els dos dies va haver una resposta de gent molt bona. Els hostelers també estan molt, molt contents de com va transcorrer els dos dies, dels grups que van vindre. I també va ser un èxit també el cicle de Poble Nou, també de documentals, en fi, diferents activitats, també el grup de danses que va actuar en la vila, i jo també em quedé molt amb les dues activitats que vam tindre així extraordinàries, que va ser la del dissabte 11, en la gira de les arts volants de la Diputació de València, que va fer parada en Ontinyent. I va ser una passada poder gaudir de la sarsuela i com no, amb el concert del dissabte passat de les quatre bandes a l'Esplanada Tortosa i Delgado, que va ser un concert que crec que tardarem molt de temps en oblidar. Jo crec que no oblidarem mai.
0: A més, un concert de les tres bandes que se celebra dins d'eixe centenari del Mestre Ferrero, un dels moments més destacats de cultura de barri. Com es va viure esta cita?
1: Doncs va ser, bueno, realment de les quatre bandes, al final es va sumar també la vila, així que estava tant la Societat Unió Artística Musical com l'agrupació musical, com tot és la música, com la vila, estaven les quatre bandes. El fet que també n'hi hagués tres parts, que cada part la va dirigir un director, primer el director Jordi Soler de Tot per la Música, després Álvaro Gómez de l'agrupació i finalment Juan Miguel Fallos de la Unió. Va ser molt especial i molt emotiu escoltar les peces del mestre en un lloc tan bonic. Estava totes les localitats plenes, el marc era incomparable, la calor es va respectar, la veritat és que va ser un concert fantàstic.
0: Hem tingut enguany alguna novetat que destacaries i que ha funcionat, i tal vegada alguna activitat que vulgueu mantindre per edicions futures?
1: Doncs jo em quedaria també com la possibilitat que hem tingut de poder gaudir de la sarsuela, no? Del camió de les arts volants, que en realitat són cantants del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de València. I va ser una passada la gent que es va apropar, però 400 persones al pàrquing de la Sala Gomis es van quedar meravellades, no? Però clar, ahí n'hi ha molt de nivell, estem parlant del Palau de les Arts. Va ser una activitat que portaven temps darrere d'ella, que poguera vindre a Ontinyent, i enguany sí que s'ha pogut complir i ha fet parada així a la ciutat. Així que com a activitat més novedosa jo em quedaria també en el balanç positiu d'eixa activitat de les arts volants.
0: Com bé estàvem dient, Cultura de Barri ja és una cita habitual en l'estiu d'Ontinyent. L'estiu que ve tornarem a tindre Cultura de Barri, Àlex?
1: Sí, sempre, de la mà de les associacions, sempre, jo crec que al llarg de l'any programen i programen des de l'Ajuntament moltes activitats, tant al Teatre Txegaray com a la Sala Gomis, però en estiu apetís molt poder gaudir de les nits, vesprades nits al carrer, a les places, als parcs, i traure la cultura al carrer, no? Jo crec que en aquesta filosofia doncs, continuarem treballant perquè... la resposta de la gent és molt bona. La majoria de les activitats, pràcticament totes, menys el concert de Rubén Simeo, van ser gratuïtes. Per tant, és una manera també de la gent que li agrada acudir a aquest tipus d'actuacions musicals o de dansa o de cinema, doncs que puguen continuar fent-ho quan arriba l'estiu. Mm-hmm.
0: Encara queda, Àlex, molts dies per arribar al 25 de setembre i moltes activitats culturals. Passarem per la Setmana Gran de les Festes, però anem cap al 25 sí. de setembre perquè el Teatre Txegaray acollirà aquest concert d'Ismael Serrano. I Ontinyent serà l'únic municipi de la província de València que acollirà la gira d'Ismael Serrano. Com heu aconseguit portar un artista d'aquest nivell?
1: Sí, doncs també portàvem ja temps darrere d'aquesta actuació d'Ismael Serrano i enguany s'ha pogut concretar. És una gira acústica, és ella, guitarra i veu, i s'ha tancat farà uns mesos, per això no hi s'ha anunciat en el cartell de tota la programació seua al llarg de l'any, però finalment sí que ho han pogut aconseguir i es fa molta il·lusió, no?, que puga vindre Ontinyent. De fet, la resposta de la gent està sent molt bona perquè van traure les entrades a la venda el dijous passat i sí, este matí he entrat a consultar i en el pati de butaques sols queda ja les tres últimes files. Està pràcticament ja tot ple i dalt comença a omplir-se també. Així que la gent jo crec que tenia moltes ganes de poder gaudir de la música del cantautor, un dels més reconeguts d'Espanya, i jo crec que és un luxe, no?, poder-lo disfrutar a ser Ontinyent.
0: Què significa per a Ontinyent incorporar noms tan destacats a la vostra programació cultural i també personalment per a tu com a regidor de Cultura?
1: A mi em fa molta, molta il·lusió perquè, a més, és tornar al passat, no? Perquè quan vaig començar de regidor el 2015 va ser un dels primers espectacles que vam contractar, va ser el d'Ismael Serrano. Mm-hmm. Després també va venir Julián López i Raúl Cimas en un espectacle d'humor, i això són els dos primers que vam contractar. I me'n recorde molt, no?, d'això, perquè va ser com el meu començament en l'etapa de regidor de Cultura, i ara, doncs... Bueno, tenim l'oportunitat de tornar-lo a dur i en fi, content de la resposta de la gent, estic segur que aquest dia s'acabaran de... O sea, que en el transcurs d'aquestes setmanes s'acabaran de vendre les entrades i estarà ple el Teatre Txegaray per a poder gaudir de la seva música.
0: Com bé parlaves, per a gaudir de la seva música és un format de guitarra i de veu, imagina que un poc íntim, l'aforament és limitat. Què trobarà el públic que assistís? Que vinga, per a donar un poc de goleta per a que la gent es posi les piles contra comprar les entrades.
1: Doncs ell sempre també, en aquest format, com bé dius, més íntim, sempre entre cançó i cançó també li agrada molt reflexionar, contar el que pensa sobre algunes de les històries que conten les seues cançons, i per tant... És un espectacle que a més, té la seva poesia, no?, la seva emoció i el compromís que té en la societat i en la memòria també. I jo penso que ell utilitza la música com una via de comunicació més enllà de les seues lletres. I per tant, quan... A mi em va passar, per exemple, l'última volta que el vaig veure va ser així a Ontinyent, però ell és com reflexionant, no? A més de gaudir de la seva música, el fa reflexionar sobre diversos aspectes de la vida i ell és en un molt bon sabor de boca.
0: Mm-hmm. Recordem on es poden adquirir les entrades, Àlex?
1: Sí, es poden adquirir a la Casa de Cultura del Palau dels Barons de Santa Bàrbara al llarg d'aquest mes, també, i després en la web de Caixa Ontinyent, que també estan a la venda els altres dos espectacles que ja farem la promoció deguda en setembre, però bueno, ja estan a la venda, que és un espectacle musical també per a tota la família, el de Garfio i el llegat de Peter Pan, que farem a la Sala Gomis el diumenge 20 de setembre a les 6. És un espectacle per a tota la família, molt divertit. I després també està el del Barbero de Picasso, que ve Pepe Villuela i Antonio Molero, junta a Marc Calvo i José Ramón Iglesias. Són quatre actors en una comèdia molt divertida, que també és un luxe, no? Este espectacle està dins del programa de Platea, que guany per segon any consecutiu on tinguem forma part del programa, així que ens permet portar espectacles de primeríssim nivell.
0: Doncs estarem pendents d'aixòs espectacles per a setembre, també de tot el que tenim preparat per a la Setmana Gran, tu també com a regidor de Joventut, sí. que ja sabem que tenim moltes cosetes preparades, i anirem parlant durant estos dies. Moltes gràcies, Àlex.
1: D'acord, Carmen. Anem parlant. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, que passes bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
3: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
2: ¿En serio?
3: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
2: Eso es justo lo que busco.
3: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
4: Tío, no puedo más. El electricista no aparece. El fontanero me dejó tirado. Y el del aire dice que vuelve el martes.
5: Pero no te dije que llamaras a Divelec Solutions.
4: Pensé que saldría más barato hacerlo por partes.
5: Error. Yo lo hice todo con Divelec. Electricidad, fontanería, climatización, placas solares y domótica. Rápidos, limpios y sin dolores de cabeza.
6: DivelecSolutions.com. Energía limpia. Tecnología. Confort y tranquilidad.
7: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
8: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.

0: Sona la música festera, 12 i 48 minuts, i és que Ontinyent ja viu el compte enrere cap a la seva setmana gran de morts i cristians. A poc més de dues setmanes perquè arriben els dies grans de la festa, la ciutat ja comença a transformar-se. Els arcs de llum ja llueixen el recorregut de l'entrada. Les comparses ja comencen a intensificar els sopars i els assajos. La música festera torna a omplir els carrers cada cap de setmana. I mentrestant, la Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia treballa en els últims preparatius perquè els actes es desenvolupen amb total normalitat. Abans de la Setmana Gran arribaran cites tan emblemàtiques com el Ball dels Llauradors, la Matina amb els Majors, la Missa en Sufragi pels Festers Difunts, actes que marquen eixe inici de l'ambient festiu. Així que per conèixer com s'estan ultimant tots els detalls i com afronta la ciutat el compte enrere, tenim amb nosaltres al nostre estudi a Miguel Ángel Fita, membre de la Junta de la Societat de Festes del Santíssim Crist de l'Agonia d'Ontinyent. Miguel Ángel, bon dia, què tal?
1: Molt bon dia, encantat d'estar així amb vosaltres.
0: El temps passa molt ràpid, queden pràcticament dues setmanes per a començar ja els actes de la Setmana Gran. Com va tot?
1: Efectivament, el temps passa molt de pressa i quan sembla l'altre dia que estàvem celebrant o donant inici a l'estiu d'Ontinyent amb la publicació i pràcticament sense adonar-nos-en ens plantem ja a meitat de la primera setmana d'agost i això ja implica la proximitat de les festes, no? I com bé estaves dient, el fet que s'intensifiquen les tasques i treballs que hem de dur a terme.
0: En quin punt estan ara mateix els preparatius? Ara ja està tot fet o encara queda ultimar cosetes?
1: Mentiria si diguera que està tot fet, perquè sempre estan sorgint alguns assumptes, sempre hi ha algunes vicissituds, algunes coses que es compliquen, alguns imprevistos que van sorgint. Però per a això també tractem d'estar preparats, però el que diríem que és les tasques a desenvolupar de manera ordinària per a la preparació de la festa sí que està tot pràcticament engestit.
0: Perquè quan arriba aquest moment, preocupa més que estiga tot preparat o ja comença a respirar-se, a descansar, a dir, ara ja el que tinga que ser serà, no? Que és el que se sol dir.
1: Comences a estar una miqueta més tranquil conforme anem reunint-nos totes les vesprades, anem avançant en algunes d'aquestes tasques, anem repassant, anem veient que efectivament està tot el que cap tindre previst, efectivament previst. Comences a relaxar-te una miqueta en el sentit de ixa preparació que no se t'escapa res, no? Però a l'hora que comences a descansar d'ixa incertesa, comences a intensificar o comencem a intensificar la presència o l'actuació ja en el que és el dur a terme ixos preparatius i començar a veure'ls en el carrer, no?
0: Quina és la part més difícil? Perquè jo crec que des de fora, no? Pot ser molta gent pense que és un treball fàcil, però nosaltres així sempre ho posem moltíssim en valor, perquè al final vosaltres també teniu la vostra feina, ho feu de manera desinteressada, no? I és molta feina, no? El estar en la Junta de la Societat de Festers.
1: És molta feina, però és també una satisfacció molt gran. Si em preguntes per què és el més difícil, jo crec que el més difícil és el que precisament voldríem, que és el treballar al gust de tots i que per a tota la massa festera i per a tot el poble la nostra actuació fora la correcta. Evidentment això acaba per ser impossible i tot i que la voluntat i el cor el posem en que així na siga, dos ulls, quatre ulls veuen més que dos, doncs imaginem-nos tota la quantitat de festers i gent del poble que està observant, no?, i fiscalitzant molt adequadament la tasca que duem a terme no solament des de la Societat de Festers, les entitats públiques, les pròpies comparses. Ens agradaria, clar que sí, posem el cor en que tot isca a la perfecció. Això seria una miqueta l'objectiu. Llevat d'això, pensem que organitzar unes festes per a més de 6.000 festers ara mateixa, amb la voluntat que agraden i que tot el poble siga partícip, perquè els festers som els que fem la festa, però la festa és del poble i la fem per al poble. Res no tindria sentit si no fora eixa mirada cap a fora. No és fàcil, com podreu imaginar, no és fàcil i quan no se'ns ha passat una coseta per ací, se'ns ha passat una altra per allà, tot i que, ja dic, la voluntat no és ixa, evidentment.
0: Bueno, exacte, això és totalment entendible. Miguel Ángel, si anem ja mirant un poquet cap a la Setmana Gran, un dels grans actes és el Ball dels Llauradors. És un acte molt, molt especial, no?, per a la gent d'Ontinyent.
1: És un acte molt especial perquè resulta ser el primer dels actes oficials de la que solem anomenar Setmana Gran, no? És la comparsa que primer és vist amb aquest acte recuperat ja fa molts anys, ja són molts els anys que la comparsa Llauradors amb orgull i compromís trau al carrer el seu ball. I és especial també per això, perquè suposo ja l'inici. Sí que és cert.
0: Parlaves també de la pròpia gent d'Ontinyent, del públic, de la gent que no és festera. I l'endemà del Ball dels Llauradors també està la matinal amb la gent gran, amb la nostra gent major. És un acte molt emotiu, no?
1: És un acte molt, molt emotiu. Jo, per sort, ja el vaig poder viure per primera vegada quan vaig ser ambaixador el 2018, i en aquell moment es feia diumenge de festes. Era molt bonic perquè anaves amb el vestit de gala, amb el vestit d'ambaixador o de capità, el que fora, però la setmana de festes és intensíssima i ja fa uns anys que es va passar a ixe dissabte, la qual cosa permet atendre amb major dedicació, amb més temps, els nostres majors. Disposem d'un matí sencer en els quals els membres de la Junta de la Societat de Festers i els càrrecs de l'any en curs ens vestim i amb banda de música acudim a visitar cadascuna de les residències de la ciutat, i ens permet disposar de més temps per a veure ixa emoció en els ulls dels més majors del nostre poble, no? I com reben la festa a la que és sa casa. És molt emocionant.
0: Miguel Ángel, no puc no preguntar-te sobre la venda de localitats per a l'entrada de Moros i Cristians. Sabem que ja ha començat eixa venda online i nosaltres ho diem en quasi tots els espais quan és el tema dels Moros i Cristians, que és quasi tot el rato, perquè ara ja estem de ple en les festes, nosaltres on tinguem en molts municipis. Com va eixa venda d'entrades? Ha començat la venda online i en uns dies serà també la venda física de les localitats.
1: Efectivament. La venda online va començar la setmana passada. Cal destacar que a hores d'ara hem pogut ser conscients de moltes menys incidències de les que s'han produït en algunes ocasions, no?, amb este sistema de venda que ja fa uns anys que es va implementar. Són moltes les persones interessades. A tindre en compte que en la primera hora d'eixir a la venda es van vendre més de 1.500, quasi 2.000 cadires. En les primeres 24 hores es van superar, si no recorde malament, les 3.000. I a aquestes hores estem prop de les 6.000 localitats venudes. De manera que n'hi ha llocs que són molt buscats. La part baixa de Daniel Gil, a hores

0: ajuda a comprar-les online?
1: Jo trobo que la realitat digital en la que vivim s'imposa, i tot i que hi haurà, però sí que els mitjans actuals permeten fer una compra més còmoda des de casa i amb una major planificació, podríem dir. No, per supost que estiguem tranquils perquè estarà donant-se el servici, però encara queden uns dies, i si tenen algun familiar o algun amic que els puga tirar una maneta, perquè també hi ha gent major a la que li puga suposar un mal de cap, però sí que animaríem a fer la prova perquè està resultant un tràmit senzill de dur a terme.
0: Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Estarem pendents, com no, i anirem parlant amb vosaltres, amb la societat de festers, conforme anem apropant-se a la Setmana Gran de Festes. Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adeu.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.

Tornem de nou en directe en este dimarts 4 d'agost, 1 i 5 del migdia, nova edició de l'Oi Porion Tinya en la Vall d'Albaida. I abans de passar amb la primera de les entrevistes, aprofitem per fer un xicotet repàs del que ens espera fins a les 2 del migdia. En uns minutets saludarem a Jordi Vila, alcalde del Palomar, i viatjarem fins a este municipi perquè han fet un pas endavant en la compra de terrenys on es construirà la futura residència per a persones majors, després d'aconseguir una subvenció de prop de 300.000 euros de la Diputació de València. Així que amb l'alcalde analitzarem quins són aquests pròxims passos d'un projecte clau per al futur del poble i de la comarca. I com avui és dimarts, toca una nova edició de Ser Comarca. També rebrem així de nou als nostres estudis al nostre company d'informatius, a Tomàs Marín, per fer un repàs de tota la informació i de tota l'actualitat dels 34 municipis de la nostra comarca. I acabarem, tancant l'Oi por Oi, parlant de festa, com no podia ser d'altra manera, ho farem amb Inés Alfonso, alcaldessa d'Otos, per a que ens parli de les festes patronals de 2026, que ja s'estan celebrant i ja estan omplint el municipi d'actes religiosos, de música, de teatre i d'activitats populars fins al 8

0: d'agost. Així que coneixerem amb ella tota la programació d'enguany i l'importància d'unes celebracions que es mantenen vives des de l'any 1816. I abans de la primera de les entrevistes anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat.
1: Arriba agost i Otto es batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i revetles úniques on mana la germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
2: Paella valenciana, arroz del señoret, arroz al horno o uno de nuestros preferidos, de pulpo o papada ibérica.
3: En Borinot Bistro preparamos los mejores arroces por encargo, con productos frescos y el sabor auténtico de siempre.
2: Haz tu pedido al 678-42-22-40 y disfruta de un arroz de calidad en tu casa o empresa de lunes a sábado.
3: Borinot Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
4: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡La tuya! Por usarla cuatro veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
0: Viatgem ara fins al municipi del Palomar, perquè allí l'Ajuntament ha fet un pas decisiu en un dels projectes més importants del municipi, la futura residència per a persones majors. Després d'una concessió d'una subvenció directa de 300.000 euros per part de la Diputació de València per a l'adquisició dels terrenys, el passat 30 de juliol es va formalitzar la compra de la parcel·la on s'alçarà el futur centre. Es tracta d'un projecte amb vocació comarcal que pretén donar resposta a la necessitat de disposar de més places residencials per a les persones majors, alhora que ofereix una oportunitat de futur per al municipi. Així que per parlar del projecte, conversem ja amb Jordi Vila, amb l'alcalde del Palomar. Jordi, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, ja.
0: Alcalde, preguntar-li, la compra dels terrenys marca un abans i un després per a este projecte que representa este moment per al municipi del Palomar?
7: Sí, és a dir, lo important en un ajuntament és planificar, no? I en esta qüestió, pues, és planificar, és a dir, si no teníem terrenos, pues, no podíem dur este projecte endavant. Entonces, por això, duguem un any de veure quin puesto, van fer una oferta pública en les zones que linden al municipi, es van reunir els propietaris diverses vegades per involucrar-los a tots en el projecte, perquè no és un projecte de l'Ajuntament, sinó també dels propietaris de que involucaren i volien vendre, perquè és el que passa. Hi ha gent que volia vendre, hi ha gent que no, però era un projecte que o venien tots o no podia dur-se endavant. Entonces, pues, també, pues, agrair a ixe també, ixa voluntat dels veïns que han venut i també, pues, això, es han pagat, pues, també molt ben pagat perquè... de dir, i xa plusvalia, avui xa rentes que pogueren traure's, es tragueren de primera hora i així no, pues, que el projecte vegera la llum i sobretot és això, de dir, si no tinguem terrenos no podem parlar a ningú i ara, pues, això, tinguem aquesta adquisició de terrenos, pues, ja puguem, les converses que han tingut en la conselleria, pues, continuar-les i en tots els organismes que tinguem involucrat perquè això és que endavant.
0: Jordi, perquè era tan important impulsar una residència per a les persones majors en Palomar?
7: Pues veus que els pobles la gent es fa major, veus que, pues, això, el baby boom dels anys 70 i 60, pues, estan ahí, que és tota la gent que en la pròxima dècada jubilarà i pues, això, cada dia, pues, la gent viu més i entonces jo crec que els ajuntaments que fem la feina, que s'adelantem i que preparem tot el tema urbanístic, perquè moltes voltes quan tu vols fer una cosa, doncs hi ha 50 problemes urbanístics i de qualificació de terrenys i d'involucrar organismes que tu molt de papeleo, doncs, s'han ficat aquest repte dels pròxims 5 anys, doncs, fer tot aquest papeleo que estigui a punt i convèncer per això a la Generalitat Valenciana de que el Palomar o fer un altre tipus de residències. Moltes voltes no volen anar al món rural. Jo crec que el món rural per a la gent major és una qualitat de vida i això és el que han de fer. Jo, pues, la meva il·lusió és dir, treballar els pròxims 5 anys en dur esto endavant i per lo menos planificar-ho, siga públic, siga público-privada i sobretot és això, convèncer la Generalitat que dones bonos perquè moltes voltes, pues, claro, els preus de les residències són molt cars i la gent, si no està subvencionada d'alguna manera, pues, no pot accedir. I entonces, pues, en aquest treball farem estos... anava a dir, estem ja... Esta legislatura s'acaba, pues, si continuem a l'altra, pues, ja tinguem feina per davant per anar treballant.
0: Perquè parlem ja d'un projecte de futur per al poble i també per a la comarca de la Vall d'Albaida. Quina dimensió comarcal podria tindre esta residència?
7: Sí, de dir, les residències és com, pues, sí, hi ha gent que va al centre de dia de Montabernet, hi ha gent que va al centre de dia d'Agullent, pues, de dir, al final la gent que vagi a la residència serà perquè tindrà un bono i sobretot s'han de crear aquestes places. Entonces, esperem això, que la Generalitat ho veja i després serà de tots els pobles, més la gent que privar, que vulgui pagar-ho i que se ho pugui pagar, pues, ja podrà vindre d'on siga, però sobretot serà, pues, per cobrir aquestes mancances que té la Vall d'Albaida en places.
0: I moltes vegades parlem de la importància del finançament per als pobles menuts. En aquest cas, la Diputació de València ja ha concedit per la seva part aquesta subvenció de 300.000 euros per a poder adquirir aquests terrenys. Ha sigut important, no?, tindre aquest suport perquè el projecte pugui anar avançant i pugui anar donant aquests primers passos.
7: Sí, això és fruit després d'això del treball que està fent Ens Uneix en la comarca de la Vall d'Albaida. Pues, en el capdavant la diputada, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, i fa això de dir que una comarca que té unes il·lusions i té els projectes en marxa i això, tinguent ixa força en la Diputació, pues, fa que aquests projectes vegin la llum, perquè si no, imagina't un poble de 600 habitants aconseguir 300.000 euros per comprar aquests terrenys, pues, això no s'haurà pogut fer en la vida. Entonces, en totes aquestes accions que es fan, pues, això, els pobles adelanten una dècada en inversions, en planejament, en projectes, i este és, pues, un o més, tant com els que estan fent-se en Ontinyent i altres pobles de la vall, pues, que són, o les carreteres que estan arreglant-se, pues, tot és un fruit d'un treball i una planificació que fa que la Vall d'Albaida, pues, millore o es note, perquè al final hem de pensar quan uno vota el que vota. I de dir, i canvia molt si estan uns o si estan altres, i entonces, pues, moltes voltes ixa força fa que la Vall d'Albaida, pues, en esta legislatura, pues, es veja millorada en totes aquestes accions i tots els projectes de futur que estan fent-se en el Palomar i en altres pobles.
0: Una vegada Jordi ha adquirit els terrenys, quines són les següents fases? La més pròxima, quina és la fase més pròxima?
7: La més pròxima és qualificar els terrenys de que sigui que puguen tindre d'aquestes, que són sociosanitaris, i entonces, pues, anem a fer aquesta modificació puntual de les normes subsidiàries, que això ens dura un any, i després, pues, quan ja estiga qualificat el terreno, pues, ja parlarem en la conselleria amb el que tenim que aparaulat, pues, ja, pues, a veure si fem algun tipus de conveni o si busquem algun operador exterior de que vulgui invertir, pues, i entonces aquesta feina, però és que no, primer el terreny, després la qualificació del terreny, i després també estem ja urbanitzant, de dir, van fer els desaugues, perquè com això passa per un polígono industrial que està al costat, a través de l'IBACE van fer els desaugues, tinguem la via potable i ara també tinguem una altra subvenció de 176.000 euros per electrificar la parcel·la i també tindre aquest punt de llum per poder després ja entrar en els detalls. Però és de dir, no és un projecte d'allà, és un projecte de futur i això esperem que en la pròxima dècada estiga feta, que és lo important.
0: Exactament, jo anava a preguntar-te per això si teníeu ubicat més o menys un calendari aproximat perquè la residència pugui començar a construir-se.
7: Tinguem 5 anys per el que és la urbanització de la parcel·la i la qualificació i tot això, i després ja, pues, buscar la inversió.
0: I quin creus que serà el principal repte a partir d'ara?
7: No, el partit d'ara és convèncer la Generalitat de que tinguem un lloc, perquè jo, l'Ajuntament regalarà els terrenys a aquella empresa inversora que vulgui fer-ho, i això convèncer a la Generalitat, perquè al final es necessiten les tres parts, l'Ajuntament, la Generalitat i l'empresa, perquè serà públic o privat, perquè pública, pues, la Generalitat no està en el millor moment financerament i, pues, que està molt endeudada, i entonces, pues, tindrem que buscar el model públic o privat. Entonces, que esperem que si la Generalitat fica a través dels bonos, fica els bonos damunt la taula, pues, ja l'inversor que vagi a fer la inversió, pues, ja té una garantia d'unes places per a poder funcionar. I els terrenos, per això, hi ha 30.000 metres bueno, 27.700 en concret, i que pues, dona pues, per fer una residència pues, per almenys de 100 places.
0: Uh-huh. Una residència almenys de 100 places que, a més de millorar aquesta atenció a les persones majors del Palomar i dels municipis que estiguen propet, també pot convertir-se en una oportunitat per a poder crear ocupació, no?, i fixar població
7: sí, no,
0: al municipi.
7: És que és el futur del poble, és a dir, tinguem indústries, però vull dir, això, pues, tu imagina, perquè a la plaça són dos puestos de treball, i entonces es multiplica molt per això, ixe sector i ajudarà molt a, per això, a mantindre els habitants en el poble. Pues Palomar, en l'última crisi del ladrillo que venia a obrir, pues n'hi ha almenys 80-90 vivendes que estan acabats, que són del Sareb, que estan acabant-se, pues tot això, que pues, la gent que puga treballar hi pot quedar-se en el municipi també, i entonces pues és això, és un projecte que hem... que aglutina molts sectors i és un projecte molt important.
0: Uh-huh. Sempre ens alegra.
7: Sobretot el que dic jo sí. És planificar, els ajuntaments el que, uh-huh. que tinguem que fer és planificar, i este projecte és de planificació en el temps, i ara és pues, anar treballant i pas a pas, primer l'urbanisme, que és el que més costa, uh-huh. i després ja pues, els inversors pues, anirem buscant-los.
0: Molt de treball i molta dedicació.
7: Pues jo en la consellera ja està, ja li ho he explicat, pues m'ha dit quan ho tingues tot, pues m'ho ensenyes, anem parlant, pues entonces, i és mateixa, pues suposa que són els que busquen que algú els ajude a crear places, perquè vull dir, sempre n'hi ha més demanda que places. Uh-huh. N'hi ha ofertat.
0: Jordi, a banda d'aquesta inversió, teniu alguna inversió que ja arriba recentment al municipi del Palomar?
7: Sí, no, que tinguem el que t'ha comentat antes del transformador elèctric per millorar a la parcel·la i el que és el municipi, pues, perquè ajudi al consum, pues, que de la volta consumim més llum, pues, també que tot això ajudarà, i després tinguem en marxa pues, altres projectes com un parc que estem fent de 300.000 euros, l'ampliació de l'Ajuntament, que també són 600 i pico mil euros, i després també el local del joc, que estaven en fase de construcció, pues, que quedarà 4 o 5 mesos de construcció. Pues, això, estem... Tot el que són els servicis del Palomar pues, estan tots
0: mm-hmm.
7: nous, com si diguem, ja l'abans i el disfrute dels habitants del Palomar.
0: Doncs bones notícies que arriben fins al municipi del Palomar. Jordi Vila, alcalde del Palomar, moltes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com evoluciona este projecte de futura residència per a les persones majors al municipi. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres de deixar-nos contar el que fem als pobles.
0: Adeu, Jordi, bon dia.
7: Vinga, adeu.
8: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
9: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
10: Cariño, ¿duermes?
11: ¿Con este calor?
10: ¿Y si abrimos la ventana?
11: Ya está abierta.
10: ¿Y si ponemos el ventilador?
11: Ya está puesto.
10: ¿Y si cambiamos el colchón?
11: Eso podría funcionar.
12: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida Almach 56, Ontinyent.
6: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
0: I comencem un dimarts més a Ser Comarca, l'espai de Ràdio Ontinyent, on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la Vall d'Albaida. I saludem a Tomàs Marín. Bona vesprada, Tomàs.
13: Hola de nou, Carmen. Què tal?
0: Així és, com sempre, venim carregades d'informació, així que comencem parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal especialitzada en robatoris pel mètode del Butró, que actuava a la Comunitat Valenciana i també a Conca. Entre els municipis afectats es troba Montaverner, on el grup també va cometre un dels assalts investigats.
13: Els lladres accedien a les naus industrials obrint un forat, robaven el material de valor i utilitzaven vehicles sostrets de les mateixes empreses per a transportar el botí. L'operació s'ha saldat amb 4 detinguts, detinguts, homes d'entre 23 i 39 anys, als quals se'ls atribueixen 11 robatoris amb força, 4 robatoris de vehicles, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal. Durant els registres es van recuperar diners en efectiu, joies, una arma de foc i nombroses eines sostretes.
0: I deixem ara els successos per parlar de medi ambient i del futur del nostre territori. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida impulsarà un nou model de resiliència rural i adaptació al canvi climàtic gràcies a una ajuda de la Diputació de València.
13: Este projecte inclou mesures de prevenció intel·ligent d'incendis, recuperació de sòls degradats, educació ambiental i la creació d'un Living Lab, un espai on universitats, empreses i administracions treballaran conjuntament per desenvolupar i provar solucions innovadores. La iniciativa forma part del programa d'innovació de la Diputació que finançarà l'execució dels projectes durant aquest any. En total s'han redactat 13 iniciatives en diferents mancomunitats valencianes orientades a afrontar reptes com els incendis forestals, l'eficiència energètica, la mobilitat o el desenvolupament econòmic del territori.
0: I continuem parlant d'ajudes, però ara destinades al patrimoni cultural. La Generalitat ha resolt la convocatòria del Pla Restaura 2026, dotada amb més d'1,2 milions d'euros, que permetrà finançar 110 actuacions de modernització, conservació, equipament i restauració dels museus i béns patrimonials de la Comunitat Valenciana.
13: I a la Vall d'Albaida arriben diverses inversions. A Agullent se rebran prop de 6.000 euros per a completar la tercera fase de l'exposició del Museu Molí Fariner. A Albaida, el Museu Internacional de Titelles obté més de 10.000 euros per a substituir els equips de climatització, mentre que la Casa Museu José Segrelles frega els 6.700 euros per a actuacions de modernització i conservació.
0: A més, el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes serà el projecte amb més finançament de la comarca, amb 30.000 euros destinats a la restauració dels seus fons. I també a Bocairent, el Museu Antonio Ferri comptarà amb més de 5.000 euros per a actualitzar el projecte bàsic del disseny museogràfic.
13: Finalment, a Ontinyent, la Societat de Festes de Sant Iscrist de l'Agonia rebrà aproximadament 2.800 euros per a l'actualització del seu material audiovisual.
0: I sense deixar les iniciatives relacionades amb el medi ambient, el programa de compostatge domèstic del Consorci de Residus B5 continua creixent i ja compta amb 1.450 llars adherides a les 5 comarques. A Ontinyent, noves famílies s'han incorporat després de les jornades formatives organitzades durant els últims mesos, contribuint així a reduir la quantitat de residus orgànics que arriben a les plantes de tractament.
13: Les famílies participants rebran una bonificació de 12 euros en la taxa de residus per gestionar a casa la matèria orgànica i convertir-la en composta. En total, el Consorci ha sumat enguany 189 llars al programa i ha destinat prop de 18.000 euros a impulsar esta iniciativa. Escoltem a Josep Mateu, educador ambiental del COR.
14: Accedeixes a l'ecoparc per deixar els residus, segons el residu, donen uns punts, i aquests punts són els que després es transformaran en un descompte en aquesta taxa. Per això és important donar l'NI adequat de la persona que tinga el rebut al seu nom.
0: I entrem ara en la informació dels municipis i ho fem començant a Bocairent, perquè l'Ajuntament ha traslladat a la Generalitat la necessitat de millorar dos dels seus principals recursos, assistencialitat i les instal·lacions, on AFAB desenvolupa el seu taller de memòria.
13: I és que l'alcalde Xavi Molina s'ha reunit a València amb responsables autonòmics per abordar estos dos projectes que el consistori considera prioritaris. D'una banda, es vol adaptar la residència a la nova normativa i d'altra, millorar les instal·lacions d'AFAB. Escoltem a l'alcalde.
15: La valoració és positiva perquè ens va permetre explicar directament a responsables autonòmics quin és el treball que Bocairent al llarg de dècades ha anat fent en matèria social, com algun d'aquests projectes, com ara els associats a FAP o els associats a la residència municipal de la tercera edat, doncs són pilars de benestar per al veïnat de Bocairent.
13: Des de l'Ajuntament destaquen que tant la residència com l'associació són serveis fonamentals per al benestar del veïnat i reclamen la col·laboració de la Generalitat per continuar reforçant-los i garantir la millor atenció possible a les persones usuàries i a les seues famílies. De nou l'alcalde.
15: Que d'alguna manera, no?, tenim l'obligació de continuar treballant juntes i junts, Generalitat, Ajuntament i entitats com a FAP, per a reforçar els serveis i els recursos que es presten en aquestes instal·lacions i, per suposar, per tractar de millorar-les i aconseguir en el present i sobretot en el futur tindre les millors instal·lacions possibles per oferir la major qualitat a les persones usuàries i a les seues famílies.
0: I continuem a Bocairent perquè l'estiu jove reprendrà la seva programació durant el mes d'agost després de les activitats celebrades al mes de juliol.
13: La iniciativa oferirà una desena de propostes dirigides a la infància, l'adolescència i la joventut amb activitats com vesprades esportives infantils, cine d'estiu, un autobús a les festes d'Alfafar ara un torneig de cartes, contacontes i tallers a la bibliopiscina. Escoltem a Sergio Gandia, és el regidor de Joventut.
16: Animar a tot el món a passar o a participar de les activitats que programem des de la regidoria de Joventut, la infància de l'adolescència de Joventut. I res, que moltes gràcies també pel suport a totes i tots, que sense vosaltres, sense els xiquets, les xiquetes i els joves, doncs

0: pues no faríem, no, este tipus de programació.
1: I continuem el recorregut pels municipis i fem ara parada en Bèlgida. La Conselleria d'Educació ha autoritzat provisionalment l'ampliació de la capacitat de l'Escola Infantil Municipal Teresa Soler Tormo de cara al pròxim curs.
2: El centre passarà de dues aules de primer cicle d'infantil i oferirà un total de 19 places per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys. L'alcalde Diego Ibáñez, en declaracions a la SER, ha explicat que l'ampliació respon a l'augment de la demanda després de passar de 13 alumnes a 10 i 17 en les dues últimes prematrícules. L'escoltem.
3: Curs passat, el 25-26, ja vam tindre una prematrícula de 18 alumnes. Per tant, vam demanar a la conselleria una ampliació de ràtio amb dues unitats, una de 0 a 2 anys i l'altra de 2 a 3. I la conselleria es va donar aquesta ampliació provisional per un període de 3 anys, però renovable any i condicionada a que en aquest període de 3 anys l'Ajuntament faça les obres d'adaptació per a complir la llei i poder tindre aquestes dues unitats.
1: L'Ajuntament invertirà a prop de 40.000 euros en adaptar les instal·lacions per a complir la normativa d'accessibilitat i seguretat amb l'objectiu de consolidar definitivament aquestes dues unitats.
2: Segons l'alcalde, la nova capacitat permetrà cobrir les necessitats de les famílies i contribuirà a fixar població al municipi.
3: Este mes passat vam presentar en conselleria el projecte d'ampliació perquè la nostra escoleta infantil té dues aules de 30 metres quadrats, que és el mínim que exigeix la normativa, però també per a tindre aquestes dues unitats necessitem una sala multiusos també de 30 metres quadrats. I la sala que tenim no compleix aquests 30 metres quadrats. Per tant, hem de fer unes obres d'adaptació per a complir la normativa.
1: De Bèlgida es desplacem fins a Aielo de Malferit, on el Consorci Provincial de Bombers de València va donar per controlat un incendi de vegetació declarat el passat dijous.
2: En l'extinció han intervingut dues dotacions del Parc d'Ontinyent, bombers forestals de la Generalitat i personal tècnic del Consorci. L'alcalde, Cristian Verdú, a Hoy por Hoy, va explicar que el foc es va originar en una zona agrícola quan una persona estava utilitzant una desbrossadora, una activitat prohibida amb l'actual situació d'alerta 3 per risc extrem d'incendis. L'escolten.
4: Ha sigut en un àrea agrícola. El home major, tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant d'on té la llenya perquè s'anava de viatge i pues, no ha tingut una altra ocurrència que agafar la desbrossadora i el que li s'ha calentat i el deixar-la en terra, desfancés la pinotxa i pues, el dany no ha sigut més que el seu marge, afortunadament.
1: I parlem ara d'infraestructures, perquè la Diputació de València estudia millorar la xarxa de camins rurals de Pinet per reforçar la connexió amb el Pla de Corrals i Barx.
2: La vicepresidenta segona i diputada de Carreteres, Remé Mazzolari, ha visitat el municipi amb l'alcalde, Gonzalo Català, i ha traslladat la disposició de la institució provincial a concedir una subvenció per a condicionar tot este eix viari, considerat d'interès territorial per la seva funció de connexió entre municipis i comarques.
1: I encara en matèria de territori, Aielo de Rugat rebrà una ajuda de la Generalitat per a millorar el sender homologat SL-CB43.
2: La subvenció forma part d'una línia d'ajudes destinada a la conservació, millora d'accessibilitat, reforç de la seguretat i renovació de la senyalització de senders en municipis en risc de despoblament.
1: I deixem ara les infraestructures per entrar en l'àmbit cultural. Fontanars dels Alforins es prepara per celebrar un dels moments més destacats de la seva història. El pròxim 5 d'agost de 2027 es compliran 100 anys de la seva constitució com a municipi independent després de la seva segregació d'Ontinyent.
2: I contar-los que la regidora Maria Àngeles Benito, regidora de Cultura de Fontanars dels Alforins, va fer aquesta invitació al nostre Hoy por Hoy.
5: Convidar a la gent este cap de setmana. El dia 5, que és dimecres, farem un acte institucional com obrint l'any del centenari i, com sempre des dels últims anys, el cap de setmana més pròxim, el 5 d'agost, sempre fem una xicoteta agenda cultural i festiva per celebrar-ho.
1: I anem a fer un xicotet repàs de l'agenda per avui, perquè Aielo de Malferit continua les seves festes patronals amb els actes previstos per a esta vesprada i nit. A les 8 se celebrarà la solemne missa en honor als difunts al cementeri municipal.
2: Ja a les 12 de la matinada hi haurà un espectacle de focs artificials i tot seguit començarà la tradicional nit de baquetes a l'avinguda Alfredo Castelló, amb la ramaderia El Salero.
1: Benicolet també continua esta vesprada amb la celebració del Santíssim Crist de la Fe després dels actes del matí, que han inclòs el passacarrer i la missa solemne. El programa continua a les amb el convit a la Casa de la Cultura.
2: Ja de vesprada, a les 6 hi haurà un espectacle familiar a la plaça de l'Església. 8 i mitja de la vesprada començarà la cercavila de la banda de cornetes i tambors, seguida del passacarrer de la Societat Musical a les 9 de la nit i de la solemne processó a les 9 i mitja de la nit. La jornada es tancarà amb un castell de focs artificials a les 11 i la rebel·la amb l'orquestra La Fiesta a les 12 i mitja.
1: I també Otos continua avui les seues festes amb diversos actes previstos per a esta vesprada i nit.
2: On Carlos, que a les 7 i mitja tindrà lloc la cavalcada de disfresses amenitzada per l'agrupació musical Ben Bons de Bèlgida. A les 10 de la nit serà el sopar de Capacet a la plaça i per a tancar la jornada, a les 11 i mitja començarà el concert d'Andreu Valor.
1: També Guadasséquies continua avui les seues festes amb activitats per a totes les edats. A les 6 començaran els tornejos de parxís, futbolí, truc i dominó, a més de competicions infantils com tres en ratlla i el popular taco, gato, cabra, queso, pizza, al bar El Romeret.
2: Ja de nit, a les 9 i mitja, tindrà lloc la tradicional cercavila del Fanalet, amb la participació dels festers i oberta a tot el poble.
1: I per tancar, el Ràfol de Salem continua avui les seues festes amb dos actes previstos per a la nit. A les 10 tindrà lloc una cercavila de fanalets amb tabalet i dolçaina amb eixida des de la plaça Major.
2: I ja a les 11, la mateixa plaça acollirà els contacontes Mandarina i Espirates, a càrrec de Maria Dolores Vidal.
1: I anem ara amb l'entrevista del dia.
6: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
1: Agullent ja ha encetat el camí cap a les seues festes de setembre de 2026 amb la presentació del cartell anunciador, una obra de l'artista local Miguel Ángel Bonilla Sánchez.
2: L'acte, celebrat coincidint amb el Dia de la Dansa Tradicional Valenciana, també ha servit per a reafirmar l'aposta de l'Ajuntament perquè siguin artistes del municipi els que hi posen la imatge, any rere any, a una de les celebracions més emblemàtiques de la localitat.
1: Així que en primer lloc anem a saludar a l'autor del cartell, a Miguel Ángel Bonilla. Bon dia, Miguel Ángel, què tal?
7: Molt bon dia, què tal? Molt bé, com esteu?
1: Molt bé, moltíssimes gràcies per atendre'ns i la veritat que ens agradaria preguntar-te que ens contes com naix la idea de la nit més gran i què has volgut transmetre amb aquesta obra.
7: Bé, quan a mi em passen l'encàrrec, en concret Marisol, la regidora de festes de l'Ajuntament, sempre el venen al cap un munt d'idees i al final t'has de quedar en l'essència de la festa. És cert que es celebren danses i també el Dia del Crist de la Salut, però per a mi l'acte més singular de les festes de setembre d'Agullent és la nit de les fogueretes. És una nit molt especial en què la gent es retroba en l'ermita i és algo molt, molt únic.
2: Volia preguntar-te en relació a lo que és l'obra i com t'has inspirat en la mateixa, perquè veiem en la mateixa aquest fugiment, no?, d'una representació del que sol ser un cartell d'aquest tipus i d'aquestes activitats en el mar festiu. Has parlat d'un ambient més literal del que és la festa a buscar una altra forma de transmetre emocions, records. És algo sorprenent que crida molt la vista.
7: Sí, a veure... Al final, el cartell es composa bàsicament de quatre elements, que és l'ermita en primer pla com a part central del cartell, després tenim la multitud de la gent que s'apropa en romeria nocturna allí aquella nit, i també tenim la llàntia a la dreta com a part més espiritual, diguem, més religiosa, sí. I a la part esquerra tenim la part dels fanalets tradicionals en què la gent puja allí en romeria i és la part més lúdica i festiva. És a través d'aquests quatre fonaments en què es basa el cartell.
2: En aquest cas, Miguel Ángel, clar, sobretot per als forasters, per a la gent que no és d'Agullent, quins elements penses que del cartell i de tots aquests elements que acabes de desmentar consideres imprescindibles per a identificar les festes de setembre d'Agullent, exacte el que és el títol i les lletres que apareixen en el mateix?
7: Sí, a veure, és el lloc on es celebra, que és l'ermita com a part més important del cartell, amb aquesta il·luminació que té càlida, que contrasta en el cel que tenim per dalt, que és nocturn, és el símbol d'acolliment i de trobada, on la gent, doncs, s'acull allí, es retroba, perquè n'hi ha gent que igual ha estat fora a temps, està de vacances, i és com és a principi de setembre, la gent allà es retroba i va més enllà d'un simple acte festiu.
1: Què ha suposat, Miguel Ángel, per a tu com a artista i també, sobretot, com a agullentí, ser l'encàrrega de crear la imatge oficial d'enguany?
7: Bueno, quan en telefonen i en comuniquen la notícia, clar, no saps com reaccionar i veritablement és una cosa molt que el plena de molta emoció, molt d'orgull, perquè clar, el lloc on vius, on passes ja molts dies de la teva vida i representar una festa tan important, pues, de veritat va ser molt Molt, molt xulo que cridaren.
2: I la rebuda dels agullentins i agullentines, com ha estat, Miguel Ángel? Què t'han comentat pel carrer?
7: Bueno, les primeres reaccions de la gent són bones. Un cartell amb un impacte visual prou que a primer cop de vista saps realment el que representa. No sé, la gent pareix prou contenta.
2: Doncs ens alegrem, la veritat. Ara, donar-te les gràcies per passar aquesta setmana amb nosaltres en Hoy por Hoy, i ara, si no res, 10 segones ja anem a saludar a la regidora per a que es conte el perquè de la teua elecció i com ha estat aquest treball darrere del propi cartell. Moltes gràcies, Miguel Ángel.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ara anem a saludar a Marisol Fernández, que és la regidora de festes. Bon dia, Marisol, què tal?
8: Bon dia.
1: Marisol, ja hem parlat amb Miguel Ángel Bonilla, amb l'autor del cartell, i ara toca conèixer també el teu punt de vista, perquè l'any passat vau iniciar aquesta tradició de comptar cada any amb un artista local. Quin balanç feu d'esta iniciativa?
8: La veritat és que és una cosa que venim gestant de ja fa temps. Jo, com a regidora de festes, veia com cada any la Junta de Festes traia una portada diferent per al seu llibre programa de festes de morts i cristians, i clar, pensava que les festes de setembre també mereixien tindre una portada pròpia. És veritat que l'any passat ja vam començar en una portada, que la van fer des de Gràfiques Minerva, però realment aquest any és el primer que busquem a un artista local per a que es les faci expressament, i bueno, vam pensar que Miguel Ángel Bonilla era una aposta ideal. La veritat és que estem contents, és una cosa que t'he dit que ve de fa temps, i veure que eixa la llum ens alegra, i també esperem que no siga ni el primer ni el segon any, sinó que això quede com algo per a llarg.
2: Sabem de la trajectòria de Miguel Ángel, però no cal preguntar-te per què heu triat aquest autor, i per altra banda també si li ha sorprès com és el cartell d'enguany, perquè estem molt acostumats, jo comentàvem abans amb el propi Miguel Ángel, a veure cartells d'aquest tipus de festes on hi ha sobretot representacions de lo que són els actes més importants i més aclaparadors del que és la pròpia programació festera. Però el que veiem en aquest cartell és algo diferent, algo que és de lo habitual, Marisol.
8: Pues, en primer lloc, el pensar en Miguel Ángel ve lligat al que el contava abans de les festes de morts i cristians. Miguel Ángel, des de que jo estic vinculada a la festa, crec que sempre ha participat al concurs de portades, i m'atreviria a dir que en totes les ocasions ha quedat en primer o el segon lloc. Aleshores, ja coneixia un poc el seu treball en Agullent. També és veritat que he vist el seu treball en portades de localitats veïnes, i el meu cap automàticament va pensar en que era una aposta segura, i ho vaig dir també a la presentació, que quan vaig eixir d'allí sabia que havien fet l'elecció correcta, ja que ell va expressar que li feia il·lusió i ho va agarrar amb moltes ganes. I la portada crec que representa molt bé les nostres festes, l'arrel de les nostres festes, que parla de la nit del miracle, i crec que ha sigut un encert total.
1: Marisol, en el compte enrere i en marxa, què destacaries de les festes de setembre de 2026? I també quin missatge t'agradaria enviar a tantes veïns com a la gent de fora, a totes les persones que vulguin descobrir les festes?
8: Jo les festes les destacaria totes, evidentment, ja que són festes peculiars, ja que agafant com a base el que va ser Miracle de 1600, que és la romeria que fem el divendres a la nit i la missa posterior que fem el dissabte de matí, s'han anat afegint altres elements i altres components, com puga ser les dansades populars, que el fet de que siguin tan importants en el poble és el motiu per el qual van triar el dia 2, que era el dia de la dansa tradicional valenciana, creiem que era un dia perfecte per a fer aquesta presentació, i després també el diumenge, que és el dia del Crist, que també s'ha convertit en uns dies més importants en les festes. Per tant, jo crec que cada dia té la seva importància i té el seu arrel en el poble. Sí que és veritat que a nivell de que vinguin més veïns, solen vindre a la nit de les fogueretes, a aquesta romeria que fem, que és una de les romeries més antigues de tot el territori valencià, i que és una nit especial on pugem en fanalet, en torxes, anem a l'ermita i s'untem amb l'oli. Tal volta convidaria a aquest acte en especial.
1: Estarem pendents de tota la programació. Marisol Fernández, regidora de festes d'avui, moltes gràcies per atendre'ns avui i que passeu molt bones festes.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
8: Adéu.

0: Agost és sinònim de germanor a Bèlgida. Del 31 de juliol al 13 d'agost, Bèlgida és vist de festa. Viurem l'emoció dels moros i cristians. Orquestres, la millor música al carrer, el teatre i la passió del campionat de raspall. Vine amb els teus a gaudir de les nostres festes. Ajuntament de Bèlgida.
1: Ja està als quioscos l'extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que lo clar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.
2: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
3: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
4: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
5: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
6: Hoy por hoy en Tiñent, la Vaida Albaida. Carmen Úbeda.
7: Para todos aquellos amores que...
8: Una de la vesprada, 44 minuts, i continuem en directe en esta edició de l'Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida, i continuem parlant dels nostres pobles. Anem ara fins a Otos, perquè el municipi ja celebra estos dies les seues festes patronals de 2026, una de les cites més esperades del calendari local. Des del 3 d'agost i fins al dia 8, el municipi combina diferents actes. Actes religiosos dedicats al Santíssim Crist de la Fe, als Sants de la Pedra i a la Immaculada Concepció, amb variada programació cultural i musical pensada per a totes les edats. Les festes, que se celebren des de 1816, inclouen activitats tan arrelades com la cavalcada de les disfresses, amb concerts, teatre i revetlles que ompliran les places i el poliesportiu del poble durant tota la setmana. Entre les propostes destaquen el concert d'Andreu Valor, l'actuació de la finca de les Singles, de la Inestable, i també diferents actuacions musicals que ompliran els carrers de festa i de moltíssima alegria. Així que per conèixer tots els detalls de la programació i també el significat de les festes per al poble, conversem amb Inés Alfonso, amb l'alcaldessa d'Otos. Inés, bon dia, bona vesprada, què tal?
9: Bon dia, Carmen.
8: Ja esteu immersos?
9: Sí, estem immerses ja en les festes.
8: Com esteu vivint aquests primers dies?
9: Molt bé, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb moltíssima calor. Tot ens acompanya, però la calor no minva l'ànim, ja t'ho dic jo.
8: Continua la calor, però tots els actes estan en peu, no?
9: Estan tots els actes en peu. El que tenim una miqueta agafat en pincers són els actes pirotècnics, que anirem seguint la preemergència i en funció de lo que ens diguen farem, perquè tot i que tenim tots els permisos, evidentment, el nivell de prealerta 3 els cancela automàticament tots. Així que estem ahí, mirant cada dia el previ foc i actuarem en funció de la situació del dia a dia.
8: Exactament, són situacions que van venint conforme venen, aneu actuant, sempre atents a les fonts oficials, però bueno, la gent està contenta, no? Perquè imagina que ja s'estan vivint els actes, què representen aquestes festes per al municipi i sobretot per als veïns i veïnes d'Otos?
9: Representen les festes principals de l'any, perquè tot i que tenim altres esdeveniments al llarg de l'any, les festes d'agost, les festes patronals, són les festes amb majúscules. Mm-hmm. Són dies de retrobar-se, dies d'enyorança i dies de celebració i família, amics, És a dir, tot. Tot estos dies ho celebrem tot.
8: Són unes festes que se celebren des de 1816. Com es manté viva esta tradició després de tant de temps?
9: Mira, generació rere generació. És com un testic que va passant-se i va anem mantenint el que ens han passat les nostres famílies i anem innovant una miqueta cada vegada, però bueno, l'esperit es manté.
8: A més, any rere any es manté, com tu dius, l'esperit i també aquest pes dels actes religiosos dedicats als vostres patrons, no? Al Crist de la Fe, també als Sants de la Pedra, a la Immaculada Concepció. Com ho viuen els veïns?
9: Exacte, com tu dius, el dia 6, 7 i 8 són els dies dels patrons. El dia 6 és el primer dia de festes i també és el dia principal. Es fa en commemoració al Crist de la Fe, després el segon dia al Santeix de la Pedra, a Bdoixene, que són els sants dels llauradors i com a poble de llauradors, aleshores tenim ahí una devoció especial, no? I després l'últim dia, el dia de la Immaculada Concepció, doncs també és homenatge a la mare. Així que cada dia té el seu, eh? Tots són importants per si mateix.
8: Hi ha algun acte, Inés, que consideres especialment emblemàtic o especial? O que, per exemple, qualsevol persona que ens estiga escoltant que no hagi estat mai en les festes patronals d'Otos, un acte que digues, tenen que estar en este acte, tenen que viure-lo.
9: Bueno, n'hi ha diferents, perquè ja saps que cadascú, això és una cosa molt, molt personal. Però mira, per exemple, ahir vam tindre el concert de festes de la banda municipal i això és un acte molt emblemàtic, no? Perquè la banda ens representa a totes les otosines i otosins. Després també el dia del Crist, la processó del Crist és com molt, està molt arrelada amb el castell, de focs d'artifici que venen després, són actes que són molt multitudinaris. Després també esta vesprada tenim, així com a acte molt festiu, tenim la cavalcada de disfresses i això també sí que ahir cadascú es desmelena i es desinhibís i vaja. És una vesprada de gaudir moltíssim. És de compensar, no? Tenim el concert d'Andreu Valor, que és un event més tranquil, per a escoltar, per a la reflexió. Així que avui tenim un dia, jo diria, que tenim compensat. Val? Tenim primer molta festa i molta gresca i després com la tranquil·litat per acabar el dia.
8: Es treballa també en això, no? En oferir aquesta oferta lúdica, cultural, per a la gent que tal vegada no vulgui eixir en esta part de les disfresses, no? Que puguen acudir a aquest concert, per exemple, d'Andreu Valor o al Teatre de la Inestable. Després teniu actuacions. Exacte. També d'orquestres, més per a la gent jove.
9: Sí. Mira, el dia 2, el diumenge passat, vam tindre l'actuació d'una rondalla, de la rondalla L'Agredolç, i la vam fer en un horari més de vespradeta nit, per tot això que acabes de dir. Aquestes persones que ja després de sopar se'ls fa una miqueta a costera amunt i ja no els ha de llegir. Aleshores van fer un concert a partir de les 8:30 i la veritat va tenir una acollida fantàstica de totes les edats. Es va fer més pensant, sí, això, amb la gent més gran, però hi havia gent de totes les edats i va estar molt bé. Va quedar molt bonic. L'actuació de la rondalla.
8: Perquè les festes també són un moment de retrobament, no? Què suposen per als veïns, no? Perquè també parlem de que Otos és un poble xicotet, tots es coneixeu, no? I al final és un moment de retrobament. Tu mateixa també segur que coneixes a tots els veïns i que es retrobes amb molts d'ells, no?
9: Així és, sí. Són unes dates que la gent intenta tornar a casa per tots els mitjos. Fa tot el possible per tornar estos dies. I, bueno, i en el cas que no siga possible, aleshores estàs on estigues, d'arreu del món, però tu el cor i el cap el tens a Otos, encara per lluny que estigues físicament. Sí, ho portem com molt interioritzat. Ens hem criat així, en que estos dies són les festes i vull dir que no, és tota una vida de records, de sentiments. I si la situació personal del moment no et permet tornar, vaja, allà on estigues, estàs vivint-les de la manera que

0: pugues, però ja el dic, el coret sí que el tens així, el pobre.
1: Perquè quin impacte diries que tenen les festes? Podríem parlar tal vegada de l'impacte que pugui tindre en el comerç, en la vida del poble, però sobretot en els veïns i en les veïnes, en eixa vida del poble.
0: Et canvia 100%, perquè veus gent al carrer a totes les hores. Persones que potser en tot l'any apenes les veus, aquests dies intenten eixir, que sempre n'hi ha algun acte que t'estira, no? Bé siga religiós, bé siga festiu... I persones que, ja el dic, al llarg de l'any dius, esta personeta, com estarà? Va, i en festes la veus, encara que siga sent de processó o a la banda, saps? Que la gent intenta fer-se present aquests dies. Uh-huh. Així que els que estem perquè estem i els que no estem, o sigui, els que estem menys, que estem ja vivint més de cara cap a dins de casa, aquests dies sí que solen veure's, pel carrer o a la porta de casa, sí.
1: Inés, com a alcaldessa d'Otos, quin diries que és el principal repte per poder mantindre unes festes amb tanta història? Imagina que també el teu equip de govern t'ajudarà en l'organització de les festes, no?
0: Clar, sí, ahir participem totes i tots. Al final s'han de prendre decisions, que pot ser... No estem tots d'acord, però s'ha de prendre una decisió, evidentment. I intentem cada any... fer-les al gust de totes les veïnes i veïns. Això és impossible, perquè ho és. Uh-huh. Tot i que són poquets, contentar a tot el món és impossible. Però ja et dic jo, Carmen, que les fem amb tot el cor i intentant pensar en les persones, en totes les franges d'edat, i estan treballades i les oferim amb la major il·lusió de que les nostres veïnes i veïns i visitants les puguen gaudir i quedar-se amb un bon record que els duré allà a poder ser per sempre.
1: Sobre això, els visitants, Inés, perquè a nosaltres sempre ens agrada transmetre quina és l'agenda dels pobles menuts de la nostra comarca. Tal vegada algú estiga escoltant-nos ara o ens escolte després en els nostres informatius i diga, mira, són festes de Otos, vaig a apropar-me. Què t'agradaria que s'enduguen aquests visitants que s'acosten aquests dies a Otos?
0: M'agradaria que s'endugueren la sensació que Otos és un poble obert, un poble amable i un poble fantàstic per a vindre i quedar-se. I si no quedar-se, visitar-lo sovint. Som un poble, ja el dic, molt acollidor. No en festes, sinó durant tot l'any. En festes pot ser una mica més, però, uh-huh. però ja el dic, Carmen, durant tot l'any. Som un poble acollidor i un poble magnífic per estar i per viure.
1: I per acabar, quin missatge enviaries als veïns i veïnes d'Otos, ara que ja esteu immersos en les festes?
0: Que les gaudim, uh-huh. que ens deixem estar de coses que de vegades ens enterboleixen l'ànim. Estos dies són per a gaudir estos i la resta de l'any, Carmen, és que jo vull insistir molt en això. L'esperit de les festes hauria de durar tot l'any.
1: Sempre, exactament.
0: Sempre, tot l'any. És com en Nadal, que dius, ai, Nadal, no, l'esperit de Nadal eixe tan famós hauria de durar tot l'any. I deixar-nos estar de tonteries, que de vegades ens amarguen la vida, i centrar-nos en l'important, que és que estem així, vivim en una terra bona, en una terra que té pau, i l'hem de gaudir i apreciar-la.
1: Inés Alfonso, alcaldessa d'Otos, moltíssimes gràcies per atendre'ns este ratet, que ja saben que són dies complicats per estar al telèfon i atenent els mitjans de comunicació. Et donem les gràcies i et deixem que continuïs gaudint de les festes.
0: Moltes gràcies, Carmen, i ja sabeu, estem en festes, així que si voleu, cap a Otos.
1: Gràcies, Inés.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia.

Les 2 del migdia, ja saben que tenen les notícies nacionals i internacionals i que nosaltres tornem a les 2:17 amb tota l'actualitat local de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Ja saben també que poden informar-se a través de les nostres xarxes socials i de la nostra pàgina web radioontinyent.com. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Que tinguem molt bon dia.

0: ventana.
1: Radio Ontinyent.
2: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
3: Cariño, ¿duermes?
4: ¿Con este calor?
3: ¿Y si abrimos la ventana?
4: Ya está abierta.
3: ¿Y si ponemos el ventilador?
4: Ya está.
3: ¿El colchón?
4: Eso podría funcionar.
5: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
6: Bèlgida ja viu les seues festes patronals i a Ràdio Ontinyent Cadena Ser t'ho contarem en directe. Este dijous, 6 d'agost, de 12:20 a 2 del migdia, no et perdes el Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. Emissió en directe des de la Casa de la Música de Bèlgida. Durant el programa parlarem amb els protagonistes de les festes, representants municipals, carres festers i totes aquelles persones que fan possible una celebració plena de tradició, emoció i convivència. Oi por Oi Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial festes patronals de Bèlgida. En directe a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Bèlgida. Viu la festa amb nosaltres, perquè les festes patronals de Bèlgida també s'escolten a la Ser.
7: Et sona la marca Ser Empresarios?
8: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Los descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
1: ¿Pensabas que tu verano iba a ser tranquilito? Pues no.
2: Aquanatura Benidorm llena este verano de adrenalina y diversión. Con el nuevo conjunto de toboganes
3: Jungle Race.
2: 135 metros, iluminación inmersiva,
3: espectaculares.
2: Y en Terra Natura, sumérgete en plena naturaleza rodeado de animales de cientos de especies. Este verano Terra Natura y Aquanatura Benidorm. Diversión completa para toda la familia.
4: ¿Et sona la marca Ser Empresarios?
5: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
4: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre en diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
5: I què cal fer per apuntar-se?
4: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
6: Radio Ontinyent, Cadena Ser.